Egunon, bons días, buenos días, bon día companys i companyes, bon dia Mònica, Lara, Antonio, Pablo, Ernest. Benvinguts a la Barcelona rebel i compromesa, la que no es rendeix i la que avui, des d'aquí, vol llançar un missatge de lluita, de persistència i d'esperança. Perquè som molts i moltes, i serem encara més, els que no permetrem que un grapat de milionaris psicòpates ens portin a un món de guerres, de genocidis, de desastres ambientals, de desigualtats sagnants.

0: Austin, a un món de guerres, de genocidis, de desastres ambientals, de desigualtats sagnants. Aquest és el missatge dels nostres clàssics. Si volem fer realitat el món que ja portem en els nostres cors, organització, programa, organització. Perquè necessitem efectivament idees valentes, creatives, per desarmar el poder econòmic, mediàtic, judicial, militar que hi ha darrere de les dretes radicals. Però les idees no sobreviuen sense organització. I per això, amb Clavé, amb Gramsci, instruïm-nos i serem lliures. Associem-nos i serem forts i fortes. Estimem-nos i serem feliços. I la millor manera de pensar plegats, d'organitzar-nos, d'estimar-nos i de ser cada cop més és reconeixent-nos. Per això estem tan feliços de compartir aquesta tribuna i aquest espai amb el Madrid també rebel, el que el president Lluís Companys li va dir el 1937, el mateix que nosaltres diem avui aquí. Companyera ministra Mónica García, amigos y amigas de Más Madrid, compañeros del Madrid que lleváis años plantando cara al régimen corrupto y mendaz de Isabel Díaz Ayuso, esta Cataluña os ama.
1: Bueno, es Gerardo Pisarello el que está tomando la palabra.
0: I per això també, permeteu-me que ho digui com a net de granadins, com a amant de la Catalunya andalusa que també portem al cor. Gràcies, Antonio Maillo, maestro republicano. Gràcies per tu compromiso, per tu honestidad. Gràcies, compañeros i compañeras de Izquierda Unida. Y gracias a todos los andaluces y andaluzas que en las pasadas elecciones honrasteis el legado de Mariana Pineda, de Blas Infante, de García Caparrós, plantando cara a Moreno Bonilla, plantando cara a Vox, poniendo al desnudo las renuncias del Partido Socialista y abriendo un nuevo camino verde y blanco, federal, de esperanza y de justicia. Gràcies, Antonio, doncs, gràcies, Mònica, Lara, Pablo, Ernest, per ser avui aquí i apostar per una alternativa popular construïda des de baix que ha d'incloure molta més gent i que ha de millorar el que ja hem fet el 2023, perquè necessitem a tothom, a les companyes i companys de Compromís, de Més, de la Xà, però també als de Podemos, Bildu, el BNG, Esquerra Republicana, la CUP, Adelante Andalucía, Equo i moltes més. Per fer què? Per organitzar-nos en fronts amplis electorals quan sigui possible. Per construir programes comuns o acords postelectorals quan no es pugui. I per marxar junts, sempre, sempre, al costat del nostre poble treballador, de les feministes i les antiracistes, dels ecologistes i de tots els que planten cara a la crueltat i la cobdícia dels Thiel, dels Trump i dels Netanyahu de torn. I per fer-ho, necessitem valentia i determinació, perquè de què ens serveix, amics i amigues, a nosaltres que Pedro Sánchez s'enfronti a Trump si després el Partit Socialista no és capaç de plantar cara als poders financers que donen suport a les dretes radicals? De què ens serveix que el Partit Socialista passi vídeos de Soran Mamdani a la cimera progressista de Barcelona si després l'alcalde Jaume Collboni retalla en el 50%, en el 60%, la inversió en habitatge públic, la inversió en habitatge d'emergència, o si deixa tirada la Olaya amb els seus tres fills perquè no és capaç de posar una sanció a New Amsterdam Developers i després surt a una entrevista al diari Ara a dir que ell és un alcalde contra l'especulació. Per això, amics i amigues, quin orgull. Quin orgull veure el nostre Pablo Bustinduy com David contra Goliat, multant a les grans immobiliàries, batallant per la pròrroga dels lloguers, mentre els ministres del Partit Socialista fan el viu-viu i miren per un altre costat. Com demonis esperem que la reacció del carrer no sigui la decepció primer i la ràbia després. Per això, companys i companyes, i avui, més que mai, valentia, audàcia, imaginació i, sobretot, organització. I permeteu-me que acabi modestament parlant del valor de la meva, els comuns. Companys, companyes de Más Madrid, de Sumar, d'Izquierda Unida i de totes les forces d'esquerres de Catalunya i de la resta de